0: første.
1: Portando la clave como la bubu.
2: La bubu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

triï el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i

0: I think I might.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
2: Per dos.
1: Dos presentadors.
3: Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
3: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
0: no...
1: És...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré
0: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

0: respecte a les d'ahir dissabte. Avui iniciem un període d'onada de calor on avui les màximes més elevades quedaran restringides sobretot a l'interior de les comarques de Girona, al prelitoral central i al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Avui assolirem els 40-41 graus, per tant, jornada càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival Josep Maria Mainata, on per l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrelotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
3: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
2: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girones precisament els que estan al voltant d'aquest incendi es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: When you
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
4: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
5: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalaven famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
4: El mural s'ha pintat sobre la façana del Centre de Formació d'Adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
3: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
3: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment la urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
2: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-662 entre Llagostera i Calonge i a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només es permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres quan realitzava treballs amb una radial a la GI-660. I seguim amb més incendis, en aquest cas un altre que crema en una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís del foc s'ha rebut cap a 9:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Aquest incendi, en aquest cas, ja es troba controlat. En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant aquesta passada nit amb 9 dotacions en l'altre incendi que hi havia actiu a la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès mantenen avui el nivell 4 de perill extrem i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. Parlem també de cultura, perquè el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz, en què s'ha adreçat al públic en to de testament públic. I tanquem amb els esports. Recordem que d'aquí a menys d'una hora comença la segona etapa del Tour de França amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
4: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
2: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
4: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
2: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
4: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
2: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
4: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
7: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
6: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
7: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
6: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
2: Moltes gràcies, Raül. I com bé ens expliqué, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
2: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació, als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
3: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
8: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
9: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis, no sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
2: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
3: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon al Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
2: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diguem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
2: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
3: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
10: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mulla't per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
11: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
10: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
3: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
12: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mulla't. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
13: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpiga quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
12: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
2: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mulla't a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
3: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
14: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
15: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
14: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davínia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
16: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
14: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
2: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
17: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
2: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
3: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
18: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
2: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
3: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
19: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
20: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el tema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
19: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
20: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
19: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
2: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
3: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
21: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
0: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
21: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
3: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tietz i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
1: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
1: Bueno, llista, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, parla, sí? Són tots
1: gràcies.
22: Teus.
1: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22 minuts, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat... Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El peloton anant cap al balcó del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això, segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslovè i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i al Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El centre d'esport Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'aler nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus de Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
1: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers.
1: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'Ensala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones allotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora. En directe connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
6: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
5: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
1: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Assegurant que van passar...
1: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. S'associa per risc estructural, es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa al 112 que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
7: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Farrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
8: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
7: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
1: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya, mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
9: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
10: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
9: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
1: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
11: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc, amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
12: I demà, atenció, perquè dia feiner, la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C35-2, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
1: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
12: Àlex Valientes, conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
13: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
12: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i La Molina.
1: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen, això sí, les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
12: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del Nou FM, Núria Parera.
14: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
15: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también, por supuesto, de España y de Cataluña. porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
14: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
16: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
14: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
1: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de posidònia oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
17: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
18: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de Posidònia.
17: La Federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
1: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
12: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
20: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
19: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
1: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
21: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
22: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la bossa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser ús lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
21: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
1: Canviem de tema, parlem d'habitatge o en aquest cas de l'accés a aquest que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
12: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
0: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
2: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge, l'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
0: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
1: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant les festes major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García.

0: d'agost que situarà roquetes al centre del mapa científic mundial.
1: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
2: Bona nit, Canet Rock! Som els amics de les arts! Sou els amics de les arts!
1: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol, que ha omplert el Pla Dance Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Detallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
4: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
5: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
4: Bueno, llista, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
5: Parla, parla, sí? Són tots
4: Gràcies.
5: Teus.
4: A veure, nois i noies... Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.
2: Canteu com hi has, dissolució.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
1: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
7: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 ors de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
1: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Baby.
10: Oh, Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyer?
2: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles. Des de l'anunci oficial del recorregut, que transcorre per 63 municipis catalans, els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
3: Per tant, ho afrontem amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants, que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som, i d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat. I això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
2: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del Tour que es va fer a Barcelona.
4: Per Caldes de Montbui, per al Vallès i per Catalunya doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
5: La repercussió que pot tenir un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar a ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
2: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
3: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atreveix el poble ben bé per la meitat, que això doncs, per viure el Tour doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
2: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenes de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
3: Implica una logística molt important. Portem mesos de reunions. Hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns. En caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem en certa manera com a festiu.
2: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera C1415B, que uneix Granollers amb Caldes, estarà tallada durant les mateixes hores, així com la C1413B, que va de Sant Feliu a Centelles. És per això que es demana que restringeixi la mobilitat al màxim.
3: Estem parlant d'un tall de circulació de 9 a 2 que ens restringeix molt la mobilitat i que, per tant, demanem a tothom doncs, que la redueixi el màxim possible dins de les possibilitats. Entenem que, doncs, que hi ha fets inevitables que implicaran mobilitat i que, per tant, doncs, també demanem a la gent que pugui planificar amb temps i adaptar-se al màxim possible.
2: L'impacte que tindrà en la mobilitat s'ha treballat entre l'organització, el Servei Català de Trànsit i els municipis un per un. En tractar-se d'un dilluns laborable, s'ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials i d'emergències estan coordinats per poder atendre qualsevol urgència amb totes les garanties. El cap de Sant Feliu ha reprogramat les visites i només atendrà urgències. La presentació del Tour es fa avui mateix a Barcelona, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Els 23 equips que hi participen sortiran de la façana principal de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí per culminar el recorregut a la Sagrada Família. La competició arrencarà d'aquí 2 dies, dissabte, amb una contrarrellotge per equips de Barcelona i continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, vigília de l'etapa que els durà als nostres pobles. Aquesta serà la primera vegada que el Tour de França té la sortida a Barcelona, però és la quarta que passa per la capital catalana. Sant Feliu, en canvi, debutarà com a escenari de la Ronda Francesa. El municipi, per la seva situació i orografia, ha acollit el pas de multitud de voltes ciclistes, però serà el primer cop que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
1: El Tour de França disputarà les 3 primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
6: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El Fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla. Passaran per localitats com Torredembarra, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà o Viladecans, per acabar tornant a la ciutat comtal, a Montjuïc. La pesta porcina ha obligat a modificar el traçat i excloure la mítica rabassada per on havien de passar abans d'arribar a la muntanya. Als nostres pobles, el protagonisme arribarà dilluns amb l'etapa 3, amb sortida a Granollers. Enfilaran cap a Caldes de Montbui, on agafaran la C59 i travessaran Sant Feliu de Codines. A l'alçada de Sant Quirze, Safaja agafarà la carretera de Centelles passant per la zona que es va cremar el passat dia de Sant Joan. Des d'Osona continuaran el recorregut cap al Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord, amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcir. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové ja suma 4 Tours de França i s'han dut els 2 últims. La gran alternativa és Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibovitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
1: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a l'E59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos d'Andrés i Vigas va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
7: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant pues, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
1: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
7: Així, no només l'exposició està en el centre cívic, la Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
1: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revol, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot del Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més de Catalunya, acompanyat de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del Tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
8: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per lo que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb la qual cosa el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb la qual cosa ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.
1: Una passió encomanada pel seu pare que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport ha vist passar a molts mites per l'asfalt, però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
8: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddy Merckx. Que... i que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré anem a veure Déu Nostre Senyor i diràs i qui és, i és Eddy Merckx. Per mi el Merckx és un punt i a part. és la vocació feta ciclista professional, un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes. El que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer, d'en el Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans. Tres vegades al campionat del món. Bueno, per mi és espectacular.
1: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que a Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
8: Jo aquests dies entro amb un mundo maravilloso i feliç i després... Si quan acabi el turno em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida, no? Perquè em passa, t'estic exagerant naturalment, però tinc com una pèrdua. Ara es va acabar el Giro d'Itàlia, sí, que és una altra gran prova. Hi han tres proves grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de France i la Vuelta Ciclista a Espanya. Són de tres setmanes. Quan es va acabar el Giro vaig pensar, ostres, ara què faré les tardes? No? Què faré aquell tros de tarda?
1: Una manera diferent i intensa de viure i sentir l'esport. Grans esdeveniments esportius que et fan sentir part d'una gran passió i és que això és el que mou també el Tour de França. Això sí, per acabar amb el Tour, el pas del Tour es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
9: Me'n vaig a França a veure el Tour.
10: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 de 12 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Mollà celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no?, o dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no?, d'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no?, de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrenen aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que, més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però, a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi pel que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt. No és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, el que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allòs que pel que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
0: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Albers. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 1:15 del migdia els jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sense Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
5: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 1:15. Tenim un pianista magnífic que és el Sergi Rodri i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
0: La coral Sense Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
5: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar en comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
0: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 1:15 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
6: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 9:15 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a les 12 del migdia. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el Campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició. Tota la sala del GER a les 6 de la tarda amb, això sí, acompanyament de tabalers prèviament a la mateixa hora al carrer Sant Pau hi ha el Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte perquè dins també de la programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. També dins d'aquesta programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. Durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix 5 anys. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la coral Sant Vicenç de Riells del Fai, conjuntament amb el cor Ohana i el cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai, juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins del Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la coral antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
6: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pepa Costa.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu, La meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superarem els 3 dies de moltíssima calor. Però bé, bueno, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de l'estiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no es dispararan les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús a zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol. I per què? Per aquest anticicló que està als Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de ple estiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranat d'en Canals i ara crema amb menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez. L'escoltem.
3: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem... Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
2: Precisament podrien haver represes per la marinada de la tarda, així que estan molt pendents i també tots un avís de tota la població d'estar molt atenta a aquesta possible represa que els bombers estan controlant. Per la seva banda, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al Balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: No hay quien pare la saeta del reloj.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu, a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
3: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38 bombers han donat per estabilitzar l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
2: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui. Bueno, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del grup especial d'estructures col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet un nou recompte i s'ha realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres. I seguim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts que podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I seguim amb un altre incendi que hem tingut avui a Sant Boi de Llobregat i que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia un altre també a Granollers, en una altra planta de reciclatge, a Farimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de Ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell s'ha aixecat un cop estabilitzat l'incendi de Sant Andreu de la Barca avui. Els ciutadans afectats han rebut una alerta, és alerta als telèfons mòbils per finalitzar la mesura que afectava unes 1.500 persones aproximadament. Els bombers han donat per estabilitzat doncs, aquest incendi, que el foc cremava inicialment en ascendent i amb força intensitat. I parlem del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja més els avisos de calor intensa des d'avui i fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Precisament repassem el temps amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat marcat per ser dues jornades de molta estabilitat, de molt sol, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure aquesta tarda al sector del Pirineu. Avui les temperatures a poc a poc s'han anat disparant, arribant als 40 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre i a punts a l'interior de l'Alt Empordà, com ha estat el cas d'Espolla o també de Cava. Demà dilluns aquesta calor s'intensifica sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot el prelitoral, Catalunya central i arribarem a superar aquests 40 graus sobretot a la Noguera, al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb un dilluns que serà molt assolellat amb alguna nuvolada que no ens deixarà precipitacions sobretot a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu més central. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
2: I seguim parlant d'incendis, un a la Catalunya Nord, on un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des de dissabte al vespre afecta sobretot aquesta zona de la Catalunya Nord i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. I anem en cultura, ja que hi ha Tarragona, on la banda Unió Musical ha exhaurit totes les entrades per al concert familiar que interpreta avui. Ens ho expliquen des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: L'espectacle comptarà amb la participació de la cantant Damaris Gelabert. Interpretarà alguns dels seus temes més coneguts, adaptats per banda sinfònica. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ha explicat a Tarragona Ràdio que preparar aquest espectacle ha estat un gran repte.
5: La veritat és que ha estat un repte perquè els arranjaments estan molt ben fets, són uns arranjaments molt ben fets, però també són complexes, són difícils, perquè a vegades doncs, també les tonalitats i, les has d'adaptar en funció de la veu, no?
4: Les entrades estan exaurides des de fa setmanes.
2: I parlem del Tour, ja que milers de persones han vibrat amb l'arrencada i amb l'arribada d'aquesta segona etapa del Tour entre França, del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. A l'arribar a la final a Montjuïc, Pogacar ha deixat guanyar a Isaac del Toro en la segona etapa catalana. I el ciclista mexicà s'ha imposat creuant la meta abraçat de l'eslové, que retalla 6 segons a Vingegaard. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyé?
2: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles. Des de l'anunci oficial del recorregut, que transcorre per 63 municipis catalans, els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
3: Per tant, ho afrontem doncs, amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som, i d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat. I això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
2: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del Tour que es va fer a Barcelona.
4: Per Caldes de Montbui, per al Vallès i per Catalunya, doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
5: La repercussió que pot tenir que un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar a ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
2: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
3: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atravessa el poble ben bé per la meitat, que això, doncs, per viure el Tour, doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
2: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenes de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
3: Implica una logística molt important. Portem mesos de reunions. Hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns. En caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem en certa manera com a festiu.
2: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera C1415B, que uneix Granollers amb Caldes, estarà tallada durant les mateixes hores, així com la C1413B, que va de Sant Feliu a Centelles. És per això que es demana que restringeixi la mobilitat al màxim.
3: Estem parlant d'un tall de circulació de 9 a 2 que ens restringeix molt la mobilitat i que, per tant, demanem a tothom doncs, que la redueixi el màxim possible dins de les possibilitats. Entenem doncs, que hi ha fets inevitables que implicaran mobilitat i que, per tant, doncs, també demanem a la gent que pugui planificar amb temps i adaptar-se al màxim possible.
2: L'impacte que tindrà en la mobilitat s'ha treballat entre l'organització, el Servei Català de Trànsit i els municipis un per un. En tractar-se d'un dilluns laborable, s'ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials i d'emergències estan coordinats per poder atendre qualsevol urgència amb totes les garanties. El cap de Sant Feliu ha reprogramat les visites i només atendrà urgències. La presentació del Tour es fa avui mateix a Barcelona, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Els 23 equips que hi participen sortiran de la façana principal de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí per culminar el recorregut a la Sagrada Família. La competició arrencarà d'aquí 2 dies, dissabte, amb una contrarrellotge per equips de Barcelona i continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, vigília de l'etapa que els durà als nostres pobles. Aquesta serà la primera vegada que el Tour de França té la sortida a Barcelona, però és la quarta que passa per la capital catalana. Sant Feliu, en canvi, debutarà com a escenari de la Ronda Francesa. El municipi, per la seva situació i orografia, ha acollit el pas de multitud de voltes ciclistes, però serà el primer cop que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
1: El Tour de França disputarà les 3 primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
6: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla. Passaran per localitats com Torredembarra, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà o Viladecans, per acabar tornant a la ciutat comtal, a Montjuïc. La pesta porcina ha obligat a modificar el traçat i excloure la mítica rabassada per on havien de passar abans d'arribar a la muntanya. Als nostres pobles, el protagonisme arribarà dilluns amb l'etapa 3, amb sortida a Granollers. Enfilaran cap a Caldes de Montbui, on agafaran la C59 i travessaran Sant Feliu de Codines. A l'alçada de Sant Quirze, Safaja agafarà la carretera de Centelles passant per la zona que es va cremar el passat dia de Sant Joan. Des d'Osona continuaran el recorregut cap al Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord, amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcí. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové va ja sumar 4 Tours de França i s'han dut els 2 últims. La gran alternativa és Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibovitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
1: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a les 59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos de Andrés i Vigas va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
7: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant, doncs, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
1: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
7: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
1: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de La Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més de Catalunya acompanyat de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del Tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
8: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per lo que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb la qual cosa el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb la qual cosa ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.
1: Una passió encomanada pel seu pare que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport, ha vist passar a molts mites per l'asfalt. Però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
8: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddy Merckx. Que i que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré anem a veure Déu Nostre Senyor i diràs i qui és, i és Eddy Merckx. Per mi el Merckx és un punt i a part. És la vocació feta ciclista professional. Un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes, el que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer, en el Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans. Tres vegades el campionat del món. Bueno, per mi és espectacular.
1: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que a Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
8: Jo aquests dies entro en un mundo maravilloso i feliz i després... Si quan acabi el tour no em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida, no? Perquè em passa, t'estic exagerant naturalment, però tinc com una pèrdua. Ara es va acabar el Giro d'Itàlia, sí, que és una altra gran prova. Hi han tres proves grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de France i la Vuelta Ciclista a Espanya. Són de tres setmanes. Quan es va acabar el Giro vaig pensar, ostres, ara què faré les tardes? No? Què faré aquell tros de tarda?
1: Una manera diferent i intensa de viure i sentir l'esport. Grans esdeveniments esportius que et fan sentir part d'una gran passió i és que això és el que mou també el Tour de França. Això sí, per acabar amb el Tour, el pas del Tour es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
9: Me'n vaig a França a veure el Tour.
10: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Moià celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Gibert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no?, o dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no?, d'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no?, de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrena en aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que, més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt. No és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, el que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allò que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
0: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Alberts. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 12:45 del migdia els jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sens Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
5: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 12:45. Tenim un pianista magnífic, que és el Sergi Rodri, i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
0: La coral Sens Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
5: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar amb comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
0: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 12:45 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
6: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 9:15 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a les 12 del migdia. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també

0: Riells i hi ha concert de la Coral Sant Vicenç de Riells del FAI conjuntament amb el Cor Ohana i el Cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del FAI juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats anem cap al Moianès. Comencem per Moià perquè, tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins el Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la Coral Antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
1: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu, la meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superem els 3 dies de moltíssima calor. Però bueno, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de ple estiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no s'hi esperaran les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús a zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol. I per què? Per aquest anticicló que està als Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes es dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de ple estiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
4: Xarxa. Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 els municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com la

0: l'Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha a diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També Montbell i un veí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans ens concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogačar. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

penserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: En xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb a la Noguera. Precisament ens movem a l'incendi de les Gavarres, on Jordi Martínez, bomber de la Generalitat, ha explicat com està la situació d'aquest incendi. L'escoltem.
3: És que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i de baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
2: Els agents rurals en aquesta zona segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi, fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers, com escoltàveu, mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar revifalles en alguns punts calents. I seguim amb més incendis, però ens anem a la Catalunya Nord, i és que aquest foc es complica i ja hi ha més de 10.000 persones evacuades.

0: També hi ha un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Paral·lelament al País Valencià, un altre incendi també ha obligat a evacuar 500 persones. Seguim llavors en aquesta onada de calor que està afectant molt el territori i sobretot amb aquests incendis que ja fora del territori català de Catalunya, però que estan fent estralls a ben a prop de casa. Seguim perquè precisament aquests dies d'onada de calor ja s'han fregat avui als 40 graus a Ponent, al litoral gironí i a interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'ha arribat a Vinebre o a Espolla als 39,9 graus. I és que precisament per pal·liar aquesta calor, la Paeria de Lleida activarà dilluns en fase d'alerta un document únic de protecció civil municipal per risc d'onada de calor. L'activació d'aquestes mesures comporta especial vigilància a les persones més fràgils, intensificar trucades de suport i incidir en les recomanacions perquè les persones es mantinguin protegides de la calor. Hi ha afectacions als trens de la línia R2 Nord de Rodalies. Inicien i finalitzen el recorregut al Prat per una incidència a l'estació de la mateixa línia a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Els passatgers poden arribar a la infraestructura amb metro a la línia L9S. Hi ha esports. Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat a la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona en final a l'Estadi Olímpic. Del Toro ha entrat a meta abraçat pel seu cap de fila, Tadej Pogacar, el gran favorit a guanyar el Tour. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: En xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Els bombers esperaven tenir millors condicions per demà dilluns per atacar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat. L'inspector cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, no ha volgut donar per fet, però que es podrà controlar el foc. L'escoltem.
3: Podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui. Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: Durant la nit, gràcies també, com comentava l'inspector de Jordi Martín, també amb la baixada de temperatures es reduiran de forma puntual els mitjans. La UME també es retirarà. Els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions i vehicles a l'interior del perímetre i al contorn i han confirmat que hi ha 11 amb afectació estructural i 14 més afectades de forma parcial. I anem a la Catalunya Nord, ja que l'incendi que afecta aquesta zona ja ha cremat 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Les autoritats locals han ordenat l'evacuació del municipi d'Illa i dels residents als massís dels Aspres, una zona de difícil accés. A més, un bomber i un veí es troben en estat greu per aquest foc que des de dissabte al vespre afecta aquesta zona. Els bombers nord-catalans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres, que, com us comentava, és de difícil accés i la prioritat és contenir els flancs dret i esquerre. I paral·lelament al País Valencià també hi ha un altre incendi que afecta massa forestal i s'ha originat a Soneja, a l'Alta Palància, a Castelló. I tenen més de 200 efectius que actuen en aquest incendi i més de 15 mitjans aeris que intenten sufocar els flancs que afecten la zona. I parlem, canviem de terç i parlem del Tour de França. Al final de la tercera etapa d'aquest Tour, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema en aquest.

0: aquesta zona. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana, com us dèiem, en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament parlant del Tour, un total de 38 persones han requerit assistència mèdica durant la primera i la segona etapa del Tour de França a Catalunya, que s'ha celebrat entre ahir i avui diumenge, en un context de temperatures elevades i d'inici d'onada de calor. Precisament per aquesta onada de calor, avui ja s'ha arribat a Vinebre i a Espolla als 39,9 graus. I per últim, tancant en esports, Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat aquesta segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona amb un final a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Aquest és el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.